Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

poc a poc s'escurcen els dies. Són les 6:15 i ja és fosc, i en ses nits més fredes somies que encara estem en el mes d'agost.

Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, sem a Norca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

tantes mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables, i esteu accent poesia.

Ràdios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell 103.4 de sa freqüència modulada. Emissora municipal.

Bueno, pues ens hem informat de... no de la posta de sol, que ja està en boca de tothom, sinó que en l'eclipse, vull dir que demà passat, el gerrallat de les Perseides, les llàgrimes de Sant Llorenç.

Són les 9 i 31 minuts. Benvinguts, amics, a Voces de Oro. Avui dedicam aquest micròfono a una dona que va conquistar les pantalles de l'època d'or de cine mexicà, però que també va gravar

En lletres durades, el seu talent en les cintes de la mítica discogràfica RCA Víctor. Estem rellant d'Amanda del Llano, que va néixer a Chiapas. La seva bellesa va cautivar directors de cine, però va ser la veu, bravia i desgarradora, la qui s'acabà col·locar a les radioles de tot el país. Per abrir este viaje nostálgico nos dejamos con una ranchera grabada en 1957 que define perfectamente su estilo interpretativo. Esto es A Grito Abierto.

hoy que es el día 10 de agosto, 10 de agosto de 2026, día de San Lorenzo.

Llumassanes va viure intensament ahir el segon dia de les festes patronals en honor de Sant Gaietà. En una jornada molt calorosa, després de gaudir del jaleo del dissabte vespre, que va ser ben puntual i va transcorrer sense incidències acabant a les 11:30. A les 9 del matí, la xaranga i davà va ser l'encarregada de fer la diana per avisar el poble que començament de la segona jornada de les festes, que en aquell moment ja el virava que seria un altre dia molt calorós. Tant i tant que ho va ser. Seguidament em sortí la colcada encarcelada per la violer Víctor Pons i presidida per el caixer Bales, cito seguir, amb el caixer capellà Joan Tutzó, la caixera fadrina Anna Madrid, el caixer casat Sergi Mercadal i el caixer pagès Javier Comas, la caixera vocal Vanessa Carreras i la resta de cavallers que juntament van amb les autoritats van assistir a la celebració de la missa de caixers a l'església de Sant Gaietà.

0: just acabada la missa de caixers i sense esperar que fossin les 12 del migdia, sort anunciada en el programa d'actes, va començar un 10 minuts abans a Jaleo i a la plaça de Sant Gaietà amenitzat per la banda de música d'amor. La decisió de la Junta de Caixers va ser agilitzar Jaleo per reduir la seva durada i l'exposició de cavallers i cavalls en el sol, per la qual cosa també es va decidir la supressió de la segona volta, passant de la primera, que va durar uns 40 minuts, a la volta d'entrega de les canyes verdes i cuaretes, que va concloure al voltant de les 1:30.
1: Perquè mai m'has agradat, si és fadrina m'agrada, si és...
0: Minuts després es va fer el darrer toc de Fabiol amb el caixer Bala, el caixer capellà muntats a cavall davant l'església de Sant Gaietà i acomiadament dels membres de la colcada que després van assistir a la beguda. El que vespre va tenir lloc la sortida dels gegants de Llumassanes, Mo, Sant Lluís i el Castell i per primera vegada de la casolania de Ferreries, que amb la seva pròpia colla de geganters que va amenitzar la banda de música de Mo, el grup de Bon Vall Tenim i els grallers del Castell.

L'actuació musical de Tu Mons, Dues Llunes, va cloure els actes festius, ja que degut en el nivell 4 de risc d'incendi a Llumassanes es va anul·lar el llançament dels focs artificials. O sigui que han perdut els focs artificials i part del jaleo.

Aló, sopa i cantar al carrer. Aló va sortir al carrer dissabte a sopar a la via pública. Els veïns de 22 carrers de la ciutat van participar de forma entusiasta d'una de les nits més animades dels dies previs en el cap de setmana, gran de Sant Llorenç. A les taules habilitades per la ocasió no només van compartir menjar i beure, sinó que també formen part del menú les converses, les anècdotes i els somriures, malgrat que la calor havien de suportar. La ballada va comptar amb l'animació musical de Aloe Canta, una trobada en la qual van participar els nombrosos integrants de les tres formacions. Va gros, dit i fet, saber se mos fot i feim poble, que van passar pel diferents sopars.

0: recuerde que usted tiene una cita en el próximo capítulo de El cielo que nunca vi.
1: Buen día.
2: Buen día, Cali.
1: Buen día, Juana.
2: Buen matí, buen guapo. Un comerazo.
1: Ay, ara, buen.
2: Buen matí, buen guapo.
1: Son muy de enamorados ya. Okay, ya.
2: Sí, ya está, ya hemos seguido. Bueno, que me amé, lo que escriba. Dale, dale, buen matí. Buen música que posar. I me posarà l'estrella de nit avui.
1: Estrella. Molt bé.
2: Un saludo a tothom. Estic avui en Salès i que m'ataca.
1: Bon batri, Juana.
2: Aquesta calor que fa.
1: Aquesta gran calor.
2: He anat a comprar les 8 i ja suava.
1: Sí, sí, no, és que tota la nit.
2: Tota la nit he tingut el ventilador damunt. Així estic jo, però bueno, per aguantar. De vegades que vinguin setembre ja.
1: Sí. Avant.
2: Si pogués anar a Nadal, no. M'hauria d'anar. Però si tinc ningú que pugui acompanyar bé, i no puc anar. Vale. Vale, Toni. Bon matí.
1: Bueno, gràcies.
2: Gràcies per tot.
1: Adéu.
2: Gràcies.

0: got deathly quiet. His face lost all expression. Said, if you're gonna play the game,
1: bon dia.
2: You gotta learn to play it right.
1: You got to play it right.
2: I jo no me vaig voler arriesgar anar a fer per un món, entens? I ara avui dia el meu fill s'ho mirarà, no, jo he anat per tot, o sigui, saps per quins coves noves, sí, però no me vull arriesgar anar, no si me queda per una carretera, tu, m'entens?
1: No, no, ara, que si quedes amb... La carretera, això, amb el tràfic que hi ha avui en dia, seria un ball.
2: Però fa mateix tant dissabte com ahir no me vaig voler moure de per aquí, que n'hi ha de tot, per això, mira, aviam, tindrem a Cal Emporter, però ja tenim, dissabte tampoc, que em vaig anar amb el Albert, que va, ja tenim que, si no sabés en Sergi, no sap res, bé, però si te mostro una clau i res, n'hi ha alguna cosa. I si vaig quedar i així, ara podrem, ara tindrà en Sussa i s'ho mirarà i ja, ja veurem, tu. No em té bonic a veure mai, però va, no?
1: Tens
2: el i ja està, i la novel·la, veus, cada dia coses noves, clar. És una novel·la, ja ho deus, no? Mm. I clar, sí. Ja és que tots els salaiós aquests tenen una calor de primera. Ara veurem dissabte, diumenge aquest, aquesta setmana tornarà, perquè de moment la calor no fluixa, eh?
1: No fluixa gens, eh? Mm.
2: Avui fa un poquet d'aire per aquí. La veritat és que aquí no tenim tanta calor perquè està de val a la mà. És molt humit, que el que més fa és humitat. Més que res, és humitat, la gran humitat que fa. És el que hi ha i ja està. Benvinguda, Toni. Ja la passo la cançó que vulguis i... I una abraçada per tots, la tia Tiva, no tots, ni el millor té vacacions i ha anat per qualque banda a nedar i això. Ja que no ho sent.
1: No ho sé, si té vacacions, no m'ho han dit.
2: No, jo no ho sé, però quan no crida que sol fer, jo esperava que ella cridés, altres que crida això. I la Nini, que saps res de la Nini, tu?
1: La Nini, la cegueta?
2: Sí.
1: Està bé,
2: eh? Està bé, va bé.
1: Li hem posat unes dents noves.
2: I la dentadura nova i una jove nova, va dir,
1: sí.
2: Que li deu haver anat. Però va ser molt bona, perquè a nosaltres li van dir una jove a la base a qualque banda. I va dir, no, una jove, me va agradar. No hi va passar un moment, no, eh? Molt bé. Vinga, i tot tant.
1: Bueno.
2: I fins divendres, si Déu val, vinga.
1: Gràcies. Adéu.
2: Adéu. Tots els que escolten.
1: Vaig de part teua.
2: Vale.
1: Na Gertru.

0: canciones vestidas de blanco, cantando y bailando.
1: Buen día. ¿Por tú?
2: Ni por todos. Por yo. Igual, como siempre. Pero va. No. Tengo un dolor preguido. Escoltan. Que yo que ha mort. Avui. Tengo no sentit. La mujer de la managa que fa el sí.
1: Hi ha un pròs de Ciutadella.
2: Ara que t'ho diguis una cosa que me vaig entendre l'altre dia. Que va morir la germana de Nanida.
1: Sí, una.
2: De les dues, una.
1: L'Harmonia.
2: I de... I quan m'ho van dir, bo. Sí, tant. I vaig sentir que... Bueno, me van dir, i jo, va ser la meva germana, li vaig dir, dic, i tu per a què no m'avises quan hi ha qualcú de pas castell o de mo? I ella diu, ai, diu, jo que sé, jo no sé que coneguis ningú. Bueno,
1: i coneixes tothom?
2: A lo millor no hi puc anar perquè m'entens, a lo millor no me poden acompanyar o el que sigui, però bueno.
1: Però no deu haver fet una bona acció.
2: Jo, al final, espero que fa molt de la meva filla que m'havia hagut d'anar per les coses de feina, fer un parell de dies a Barcelona i venir dissabte al vespre i em pregui que avui hagués de quedar tota sola d'aquí a ella i dic, i tot vindré, dic, però no és, no és aquella il·lusió, no. Que tenia, però bueno, vaig estar allà i vaig anar a París quan a quatre coses, no hi havia molta gent, no? Ja setmanes, i sembla que no hi ha puesto, ja setmanes, i després que se feia, la mica d'aire que feia, no entrava, era sec, era d'aquest banyat, eh? Ja, ja està.
1: Això és tot. Això. Ja. Coses del tiempo.
2: Sí, ja. No. Penso que no ho passaré prou bé per haver d'anar i venir a la gran calor.
1: Tràfic.
2: Ja està tot. S'ho donarem a tothom. No, de sol no vaig sentir que l'altra setmana, quan ho dic, si divendres, de Nivall,
1: No m'ho va cridar, no.
2: Vaig veure que n'hi tornava a haver poques, que solen venir, però bueno, totes deuen ser d'aquestes d'estiu.
1: Que t'agrada la calor.
2: Sí, era per això. Era, donem un saludo per a tothom que ens escolta. I fins divendres, fins a res de nou.
1: Moltes gràcies, Lucre, que ho passis.
2: Sí, perquè el teu també.
1: El millor possible.
2: Era, vale.
1: Gràcies.

0: Bon dia.
1: Bon dia, tingui.
0: Hola.
1: Hola, com estem?
0: Molt bé, jo em pensava que vostè ja se n'hauria anat de vacances.
1: Ai, no, aquí les dues setmanes un poc d'orbis, bueno, de visites, perquè tinc els pintors, i bueno, bé, divendres van quedar, i ara, dic ara, avui, la ponerem.
0: Bueno.
1: La ponerem. He sentit que a la Nini li havien posat ja la dentadura nova, ara que vagi a l'època a picar mossos, perquè deuen deixar filades.
0: I pues escolta, sí.
1: Escolta, tu curres, eh? Tu curres. Avui te sentia... Jo no l'havia sentit anomenar mai, no l'havia sentit mai, la mexicana aquesta.
0: Sí.
1: No, veu que fas feina, eh? Per trobar a la gent aquesta.
0: Ni clar.
1: No, és bé que no l'havia sentit mai, eh? Ni el nom. A vegades coneixes el nom, però no... no però res, ni una cosa ni l'altra. Però bueno...
0: És que és un disco que me va regalar en Reines.
1: Ah, mira. No, està... Com que sempre m'ho dones bon de matins, bona música, bones explicacions, i bé... Ja veurem de bon... Vaig a la vida que teva a veure la calitxa.
0: Idò.
1: Que es veurà que teva?
0: Clar, que es veurà. Si no es veu a Can Beona, es veurà un munt.
1: Ai, jo que sé. Escolta, on se'n vaja. Així que...
0: Hombre, jo la posta de sol la veig cada dia.
1: Sí, idò, també veuràs.
0: Ara, no preparat... dependeix de on vagi el sol. Així, no?
1: I esperem que faci, que no faci mal temps.
0: Sí. De totes formes, com que jo no hi seré, no ho veuré.
1: Ala, jo qui volia venir?
0: Ai, mira, pots venir, ja. Igual.
1: Bé, però tu no seràs. Ja t'anava a dir, no la prepari sopar, que jo te'l duré. I mira per on. El senyor no hi serà.
0: No.
1: Bueno, bé.
0: No, perquè ja és que m'han convidat a sopar, precisament.
1: Ah, i a tu sempre te conviden. Que bé que vius.
0: Quan bueno, Marga, no ho sé, no, eh? Tenc els meus anyets, eh? Ja.
1: Bé, tens els teus anyets, però mira, navegues. Fas ràdio, pots anar a ballar, encara que ara faci molta cosa i que diguis que no, però bueno, vull dir que... Jo me sembla que fas bé.
0: No.
1: Bé, no ho sé, perquè fa tant d'aix que no t'he vist.
0: Sí.
1: Que no sé si te coneixeré el dia que te vegi. Però bueno, els anys passen per tots. I així no passa malament.
0: Així és.
1: I així és que... I mentre tu puguis fer el que fas...
0: Ànimos, sí.
1: Ara, el mateix. Tu m'ho has de fer ràdio fins al darrer. I quan te mori, que faci molts anys, t'endús la emissora dins el teu i des d'allà...
0: Sí, coseta.
1: Com ho fan música. Ai, Toni. Bueno, saludarem en el personal. I et ve que n'anim l'ai fa dies que no la sent. I la tia Tiva?
0: Tampoc.
1: Tampoc, eh? Bé, la filla deu tenir vacacions... I elles deuen ser de...
0: Segur que sí.
1: Sí, deuen sortir. Però bueno, donarem recuerdos a tots els que ens escolten. I a tu una forta abraçada, a tu i a la teva família, i que xalis molt el dia de la clitxa.
0: Compte molt, xalaré.
1: Va, suposo que ho veuràs, però la clitxa.
0: Suposo que sí.
1: Ara,
0: tenc unes ulleres.
1: Ara, t'ho anava a dir. I amor... Que no en donen d'oeres a l'Ajuntament?
0: No ho sé, jo me la van donar aquí.
1: Però els castells, sí, que donen oeres.
0: Ai.
1: Però, amor, com que són tant de canyos, crec que se van gastar un munt de peles per repartir oeres d'aquestes. Però, bueno,
0: mira, jo l'altre dia de matí, quan rip, té pati ple de gent. Dic, què deu haver avui? tant de matí, tanta gent que espera.
1: Ja, que donaven ulleres.
0: Esperaven que obriguessin per les ulleres.
1: Sí, perquè sembla que no és... Bueno, clar, que no és bo per la vista. Si no duen unes ulleres que siguin homologades, però... Però bueno. Vinga, jove.
0: Molt bé, Marga.
1: Ho pots per no
0: ja,
1: cap.
0: Ja en rellirem. Si ho he vist, t'ho diré. Si no ho he vist, no t'ho diré.
1: Molt bé.
0: Vale. Adéu. Adéu. Adéu.

0: dia.
1: Bon dia, Toni.
0: Hola, Nini, com estem?
1: Bueno, per picar mossos no estem, no?
0: No, eh?
1: Però bueno, en sent. Ara saps qui se n'ha anat d'aquí?
0: Qui se n'ha anat?
1: En Santi, de parella.
0: Ah.
1: Perquè ahir vaig cridar i deu que rifava cosa, justament ho vaig treure, que no sabia res, i ara m'ha dut el lote que vaig treure.
0: Molt bé, molt bé.
1: Bé, sí, no sé, fam, gràcies. Aquest és una sanció, com m'heu duit. Idò, sí, Toni, t'estic escoltant, però no he pogut capaç de sentir la novel·la, perquè he vingut una neboda i, clar, i quan ve gent ja ho saps. Però, bueno, el primer, la sentida. I bé, hi posem una cançó, no sé quina, ja tenc que demanar. I dir a la Margarita Pons que sí, que encara som aquí. No sé què ha dit ella d'això. Però sí, Margarita, sí. I mal de no fallar tant, també, tu, perquè tu hi ha un cos de vegades que no has cridat.
0: Bé.
1: Jo duc els comptes de tots, ara. No tens res més que fer.
0: Ella, com
1: avui,
0: que havia anat
1: bé,
0: a...
1: Ja t'ho dic, jo avui no t'he pogut sentir bé. Però no sé a què t'ho dic, si he cridat o no.
0: Sí?
1: Sí, ha cridat, eh? Llavors avui no l'he sentit. Però bueno, li perdonaré.
0: Sí, sí, que t'ho ha telefonat.
1: I estaré al tanto un altre dia, perquè jo la vull sentir també. La tia Tiba deu ser de vacacions. Bé, que fa. Bé, Toni, una abraçada per tots. I fins divendres, ara, eh?
0: Molt bé, Nini.
1: Això és un ball que no n'hi ha cada dia, no, de Ràdio Sostella.
0: No, ara estem un poc així...
1: Sí.

0: Bueno, s'arrangerà la cosa. Tu tiràs de locutor. Bé, va, Toni, una abraçada.
1: Gràcies, Nini.
0: Adéu.
1: Na Nini Mercadal. No sé, ara tal vegada quan faci més fred, qualcú s'animarà.

0: Bon dia.
1: Hola.
0: Hola, Mari.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal?
1: Fa molts dies que no havia pogut cridar.
0: Sí, que és bé, Mari.
1: Ai, bon, no sé com han arribat aquí, perquè vaja desastres que hi ha pel món de cotxos i cotxos i cotxos.
0: Sí.
1: És espantós avui. Bé, sentit poquet, per la carretera se m'han anat molt, l'emissora no se sentia.
0: No, però quan fa aquesta basca em sent malament la ràdio.
1: Molt de trossos, no ho han sentit. I de bueno, vull donar una salutació a tota l'audiència. He sentit la Nini, ara.
0: Sí.
1: Ella té molt en contacte, cada dia ens saludam. Avui saludam el resto. Que acabi de passar un bon estiu, perquè se les trae,
0: Enguany sí, se les trae. Sí, com ho farem?
1: Si pots, m'ho poses una cançoneta, que vulguis.
0: Molt bé.
1: Va bé?
0: Va bé, Mari. Benníssim.
1: Vinga. Un besito.
0: Adéu, gràcies.
1: Adéu.

0: dia.
1: Bon dia,
0: bon
1: Antonio.
0: Dia, Fede.
1: Molt bé, que... ho tens animat tot, eh? Si m'agrada.
0: Tot en marxa, tot en marxa.
1: Això m'agrada. Sempre estàs al pie del canyon i sempre saps una cosa per tothom i tothom està animat. I ara ho deia a Carme, he sentit na Mari, la teva germana,
0: sí.
1: I, no sé que, i no sé què fa, però de cada dia té la veu de més jove. I és bé, eh? És que avui, ara inclús no m'assemblava ella, dic, bueno, que fa gàrgares o coses...
0: Ella se cuida molt, se cuida molt.
1: Es veu que sí, es veu que sí, perquè ja te repeteix, té sa veu, jo dic, i ho sembla ella, però sí, ho és, sí, sí, sí, sí. Molt bé, estic molt content, Mari, que m'ho cuideu, i per molt d'anys, sí. I perquè és bé, té sa veu molt jove, ella ho és jove, però vull dir que, des, no sé, no li canvia sa veu,
0: bueno,
1: i això és ella, important.
0: Ella té un caràcter molt alegre, molt...
1: Sí, sí, es veu que sí, sí, sí, sí, sí. I doncs, té un bon entrenador, té en Pito, qui sempre, qui l'entrena, i doncs, això va bé. Molt bé, mira, sent tothom i així, em sembla que ets veig i que me'n recorda tothom qui telefona. I és una emissora per això que per qui li agrada tractar la gent i això va molt bé perquè te sents en sa veu i saps això i allò i va molt bé, molt. Perquè clar, si poses una emissora que no és d'aquí, no coneixes ningú, ni aquí, almenys quan telefona una o una o una, pues, mira, és fulana i això, i no, i si se veu bé encara, i això, i va molt bé. Entretem molt, diguem.
0: Sí, sí, entretem.
1: Per anar bé hem de dir diguem, perquè si no deien diguem, ja no va bé. I tu també, Antonio, gràcies també pel programa, molt, sempre molt ameno, molt variat, moltes novetats, procures no dir sempre el mateix, i això és molt guapo. Saber, com que vas començar el lot, és com un professional.
0: Sí,
1: i és bé, fa molt d'anys que ho fas, i clar, i, bo, no és que els altres vagin malament, no, a poc, eh? Poc a poc, però veus... ho fas molt bé i ens alegra molt sentir-te i
0: tots ho fem bé. Tots ho fem bé.
1: Sí, sí, sí, sí. I és la base, eh? Si un procura fora bé, doncs pues sí. Tot va bé. Ara, sí.
0: Quan la romana no en dona més, diuen, eh?
1: Sí, quan la romana no en treu més, cuidado, eh? Sí, sí, sí, entre tots feim el món, sí. I doncs, sí, alerta quan la romana no en treu més, Antonio. Però és bé, ens fa passar un dematí molt variat, molt entrenant de moltes coses, sentim tothom de Ràdio Castell que telefona, la qual jo particularment m'alegra molt, perquè encara no els veig, després mira... Ara, un exemple, mira ara na Mari i en Pito, veus? Ara en d'allò i allò, i no te recordes les persones. I com que fas tot el millor que no els has vistes, sempre te recordes com érem, i mira, i va bé. O jo, m'ho pas molt bé, eh? I crec que com jo tothom. I això gràcies a tu, que tens... la dedicació aquesta de fa molt d'anys i també tu passes bé, a la teva manera, te du molta feina, molt de... has d'anar molt alerta del que dius, perquè clar, a vegades, sense voler, i has d'estar en tensió, jo t'ho dic això, perquè has d'estar, diguem, en el que fas, no pots estar amb el cap, has d'estar pel que
0: clar.
1: Fas. Jo. I és un com una dedicació especial que és molt d'agrair. Perquè bueno, jo tinc la sort del millor de venir qualque vegada amb tu i tu mai, res de la ràdio ni de... mai, ja diria una mentida, sempre ratlles de coses així entre del que toca i això, però mai ratlles de so, de la ràdio ni de so i d'allò. I això és molt guapo, Antonio. Això té honra.
0: Molt bé, Fede.
1: Un abraç, molt bon programa, un salut de part d'Anna Carmen, que també sempre escolta, el que ella li costa més és allà, però també s'ho passa molt bé. Sí. Li van recordar, molt... Carmen, Antonio?
0: Gràcies a tots dos.
1: I jo.
0: A tota la família. Pa.
1: Gràcies, Antonio. Jo també records per tothom, per tots que teua, per tots els que telefonen, tothom. Que no quedi ningú sense saludar. Ah, se m'anau a saber-ho i tot. Jo no demanaria bé, no? Allà amb t'estona com tu.
0: De fer qualque grupet de tant en quant, si no...
1: Som-nos
0: en va, sabeu.
1: Sí, això és assumpte. No, és bé, cada un té una manera i tu, com que ho has fet de jove, pues, s'ha ratllat, s'has fet les pauses...
0: I si en vés de beure aigua poguessin beure un ginet o una coseta, que veuries després si n'aria la cosa més rodada.
1: Jo ara fa estona que no em bec, però també té romb, això, clar. Sí. I gràcies, Antonio, per el programa i te seguirem escoltant fins al final i si has de ser qualque cosa o de sola telefona, tranquil.
0: Moltes gràcies, Fede.
1: El que tome este senyor, que ho pagui ell.
0: Sí. I si no, se dona.
1: Sí. Vale, Antonio.
0: Gràcies, Fede.
1: Un abraç. Adéu. Adéu.

Bueno, ara llegirem en Joan Barceló Qui dia passa, el que mos diu aquesta setmana. L'agost donarà pas a les festes. Avui, dilluns, 7 Sant Llorenç, i era costum anar a recollir moraduix i orenga abans de la sortida del sol, com també rentar-se la cara amb aigua de corrent a l'alba. Se sap que la pluja de Sant Llorenç sempre arriba a temps. Pel mes d'agost l'hivern s'acosta i el dia s'acurça. Dimecres, dia 12, tindrem el girant de la lluna nova a les 19 hores i 36 minuts des que vespre a Lleó. Coincidirà amb l'esperadíssim eclipsi total de sol visible des de totes les Balears. De l'estiu ja hem passat més de la meitat dels dies. Haurem de veure com evolucionen els 40 dies escassos que encara falten. Quan Sant Llorenç diu du capa, diuen que de pluja no s'escapa. Les figues comencen a fer s'espelt i podeu fer espans de figa. Les vinyes han madurat ràpidament durant aquest mes i el rem posa most a totes. També maduren les olives. Diuen, per cert, que no hi ha oliva que l'agost no sigui sortida. Durant tota la setmana es poden sembrar mongetes. Encara tractarem les hortalisses com contra diverses malalties i, si hi ha herbes, es pot posar un herbicida de contacte, procurant no esquitxar les plantes útils. Se sembren lletugues, cols i bledes. Polles agustines per Nadal gallines. Si ara poseu gallines, heu de cebre, que seran les més ponedores de totes. Trieu pa, enguany, que en sobra molta, al voltant dels arbres plantats, per conservar la frescor. Els temps de recollir les bales rodones o daus, convé fertilitzar la terra dels camps que s'han de sembrar de forment. S'han de tirar adobs fosfatats i potassis a les terres a pas de llaurallès i s'arranquen les cebes que s'hagin de guardar. S'empelten d'escuet tota classe d'arbres i arbuts. I per la Mare de Déu d'agost, pinta el rem, al setembre ja es pot cuir. Enguany assistiu no convé anar sense capell en el sol. N'hi ha qui pensen fins i tot que el primer dia d'agost és el primer dia d'hivern. Dissabte que ve, dia 15, arribarà la festa de la Mare de Déu d'agost. Coincideix amb un temps intens de festes, moment en el qual la vida agrícola fa una pausa. Segons la creença popular, la terra resta ben adormida i reposa.

0: Bueno, i ara també posarem una cançó per na Nini Mercadal. Aquesta. Ui, idò. Ara me diu que no. Cambio de tecla. Com és que no? Ai, ai. Vam.
1: Es pueden ser.
0: Pues diu que no. Ara tenem de... A veure si en aquest sí...

0: Bueno, doncs aquesta cançó d'en Juan Bau. I ara posarem aquesta cançó que hem dedicat a na Nini Mercadal. Comença així.
1: Solamente.
0: Pues no. Avui ho tenim molt rostit en això, eh? Avant.

Fataal, fataal, hè. Fataal. Nama, nama. Oh, putih, mana.

Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada. Emissora municipal.

I si et dic que et trobes a Ràdio Es Castell. En el 103.4 de la freqüència modulada. Des d'Es Castell, una ràdio plural. Una ràdio per a tu. Ràdio Es Castell.

Bueno, fins aquí aquesta miscel·lània matinal d'aquest dilluns 10 d'agost.

que tinguin molt bones setmanes i desitjo a tothom. També els comunic que aquesta setmana, el que és demà, no hi haurà, avui tampoc, no hi haurà Nalitxo. En Jazz B, el seu programa de 7 a 9, dilluns i dimarts. En Santi sembla que sí que ve. Sé qui no, perquè està de vacacions, és Nanini, dimarts. Jo tornaré si Déu vol divendres, si Déu vol, de 9 a 1, com sempre. Moltes gràcies, et espero a tots aquí. Gràcies, adeu.

yo le digo que no, no, no.

0: Són les dues.
1: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
0: Bon dia. Detectat a Mallorca un brot de xarampió amb 6 persones contagiades. Fins al moment, el primer cas ha estat un turista menor d'edat estranger que es trobava de vacances a l'illa i va acudir a Son Espases el dia 19 de juliol. Entre els contagiats hi ha persones de diferents edats que es troben en aïllament domiciliari i cap d'elles ha necessitat hospitalització. Dels 6 afectats, 5 no estaven vacunats. Per això, Salut insisteix en la importància de la immunització. De fet, els serveis sanitaris continuen al rastreig dels contactes estrets, però encara no ha donat la xifra perquè s'estan filtrant els que ja estan vacunats o els que han nascut abans de l'any 1978. És una de les notícies destacades d'aquest dilluns 10 d'agost. Queden 2 dies per l'eclipsi i les autoritats recorden que hi haurà nombroses zones amb restriccions dimecres. Els treballadors que facin feina hauran de dur la documentació necessària per accedir-hi. La Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles. Demà passat s'encarregarà de la part forana i la mà. La Policia Nacional també s'ha reunit avui amb la Policia Local de Palma. Són qui vigilaran Palma, Manacor i ports i aeroports. De seguida, en parlar amb Bernat Nadal, és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. Ho fem en titulars amb Guillermo Ortego. Bon dia.
2: Bon dia.
0: L'eclipsi dispara els preus del lloguer turístic un 30%.
2: L'ocupació dels habitatges vacacionals per aquesta setmana frega el 100%, mentre que el fenomen no té un impacte significatiu en els establiments hotelers. L'única excepció la trobam en els hotels de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11%. Els bars i restaurants freguen el ple total.
0: Es Mercadal i Fornells disposen des d'aquest dilluns de zones verdes d'aparcament per residents. La mesura és una prova pilot que es podria ampliar. Fanny Mateu, bon dia. Fanny, bon dia.
3: Bon dia. De moment s'han habilitat dues zones a Mercadal amb prop de 60 places i una a Fornells amb una trentena. Més d'un centenar de residents ja han sol·licitat la targeta d'aparcament, una mesura que de moment serà experimental i que servirà per comprovar si aquestes zones verdes ajuden a alleugerir un dels problemes habituals de l'estiu, la manca d'aparcament.
0: A Eivissa, el Partit Popular exigeix transparència ENA pel vessament d'aigües fecals al Parc Natural de Ses Salines. Els populars demanaran si la depuradora de l'aeròdrom d'Escòdolà té capacitat per atendre l'alta demanda. Elena Gregori, bon dia.
4: Bon dia. Ja fa, de fet, 72 hores que la platja d'Escòdolà està tancada al bany. Avui s'han tornat a prendre mostres després que donessin positiu en enterococs. Sant Josep va prohibir el bany hores després que les entitats ecologistes advertiren de la presència d'aigües fecals al torrent de Safon, just en el punt on vessen les aigües provenents de la depuradora de l'aeroport i que finalitzen el seu recorregut al Parc Natural.
0: Projecte Home rep un 30% més de consultes sobre la dependència de menors a les pantalles.
2: Els afecten el dia a dia amb indicadors com les actituds irritables, el baix rendiment escolar i l'abandonament d'activitats com la pràctica de l'esport.
0: Pendents encara de la crisi a Ceuta, on el president de la ciutat autònoma ha reclamat al govern de l'Estat un centre d'internament de migrants i que s'acceleri la seva expulsió.
2: Segons Juan Jesús Vives, encara hi romanen entre 8.000 i 10.000 persones migrants a la ciutat autònoma. Molts són menors que esperen un acord de Madrid en les comunitats sobre la seva acollida.
0: En els esports, en futbol, el Reial Mallorca tanca la pretemporada amb 4 victòries i un empat. Dissabte comença el més important. Toni Fuster, bon dia.
5: Bon dia. Arranca el campionat de la Lliga Hypermotion, la segona divisió, i serà contra el Valladolid a les 9:30 del vespre a l'estadi de Son Moix. Els mallorquinistes arriben bé a la cita sense haver perdut cap partit amistós, 6 cares noves i campions pel que fa a traspassos, amb una recaptació d'uns 53 milions d'euros. En bàsquet, la jugadora de l'Alcudi, Marta Llompar, guanya l'Europeu a l'Eurobàsquet sub-18 a la selecció espanyola. En Moto2, cinquena posició per Isan Guevara. A MotoGP, Joan Mir va caure i Augusto Fernández acaba darrer. I en vela, 37 embarcacions s'han inscrit a la regata Illes Balears Clàssics, que organitza el Club de Mar Mallorca. Primera cita del calendari de les Balears de la gran competició de vela clàssica que arrencarà demà i fins al 15 d'agost a la Badia de Palma.
0: I tot això sense oblidar que avui Sineu viu una de les festes més especials amb la Mocada 2026. Neus Pericàs, bon dia.
6: Bon dia, així és una de les més especials i més esperades. Les activitats del matí ja es donen per acabades, on hi ha hagut jocs, invocacions al MUC i molta, molta aigua per refrescar-nos. hem sabut qui ha estat la pregonera d'enguany, la glosadora Maria Magdalena Mengual, que ha fet un pregó en to reivindicatiu repassant tota l'actualitat mallorquina. Ha criticat la massificació turística, ha denunciat la violència masclista i ha fet referència a l'eclipsi. De fet, ella anava disfressada d'eclipsi. Ara poca gent ha anat a dinar a casa, tothom segueix al carrer on es poden demanar entrepans i així agafar forces per rebre la muca a les 5:30 de l'hora baixa i seguir amb aquesta gran festa fins a les 9 quan el New York de Frank Sinatra doni per enllestida la jornada.
0: Gràcies, Neus. Connectarem amb tu en els propers minuts cap al tram final de l'informatiu. I quant al temps, us sentíem molta calor a Sineu. Hem arrencat una setmana amb avisos per fortes temperatures a quasi tot el territori balear. Què ens espera per les pròximes hores? Margalida Ribas, bon dia.
7: Bon dia. Avui encetarem la setmana amb una nova jornada marcada pel termòmetre a l'alça. Aquest ja anà pujant durant el cap de setmana i avui tornarà a registrar valors de temperatura elevada, amb avisos actius arreu de les illes i en el cas de l'interior i el sud de Mallorca, avisos taronges per valors màxims entre els 38 i puntualment 40 graus. D'altra banda, la matinada les mínimes també s'han mantingut elevades amb valors de nit tropical i tòrrides arreu de les illes. Destaquen especialment els observatoris de cap a la Serra de Tramuntana, on no han davallat dels 27 a Andratx, dels 29 a Banyalbufar i dels 28 en el cas de Capdepera. Cap al capvespre s'espera que domini el sol fins a l'arribada de núvols de base alta a darreres hores procedents de les tempestes que es formaran cap al llevant peninsular. Tampoc es descarta que pugui registrar qualque precipitació dèbil cap al sector de les Pitiuses. Tot això acompanyat d'un vent que bufa de fluja moderat de llevant i xaloc i la presència també de redols de maror a la majoria de les costes de Mallorca i entre aquestes i la resta de les illes. En vista demà s'esperen pocs canvis, continuarem parlant de calor, però hores d'ara sense l'activació d'avisos taronges i amb una situació marítima marcada per la tranquil·litat.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Ho dèiem amb la portada. Salut ha detectat un brot de xarampió a Mallorca amb 6 casos confirmats, cap d'ells però hospitalitzat. Per evitar la propagació del virus, la Conselleria de Salut ha posat en marxa un protocol de vigilància. El pacient zero va ser un turista menor d'edat que va anar a les urgències pediàtriques de l'Hospital de Son Espases el passat dia 19 de juliol. Salut insisteix en la importància de vacunar-se. Per conèixer més detalls, connectam amb la nostra companya Carme Moreno, que es troba a la seu de la Conselleria de Salut. Carme, bon dia.
8: Bon dia. La directora general de Salut Pública, Elena Esteban, ha dit que, a més d'aquest pacient zero, aquest turista menor, a finals del passat mes de juliol, altres persones varen començar a tenir símptomes. Segons Esteban, el brot afecta principalment a persones no vacunades. De les 6 infeccions confirmades, 5 no havien rebut la vacuna. La cobertura vacunal, hem de dir aquí a l'arxipèlag, que és molt alta, arriba al 91% de la població objectiu. Tot i això, en els darrers dos anys, la directora general de Salut Pública ha dit que el nombre de casos de xarampió ha augmentat de manera constant, tant en l'àmbit estatal com internacional. L'any passat a les Illes s'enregistraren 35 casos. Esteban ha insistit, davant d'aquest escenari, en la importància de la vacunació. L'escoltam.
9: D'ahí la importància de transmitir el mensatge de la la única medida és la para protegernos es la vacunación o haber perdido o haber padecido la enfermedad en el pasado.
8: La directora general de Salut Pública ha destacat també que s'ha iniciat un rastreig de contactes estrets a través de SMS. A més, el personal sanitari ha de fer ús de les mascaretes. Esteban ha assenyalat també que els casos confirmats han fet aïllament.
9: Claro, a los casos confirmados es imprescindible el aislamiento domiciliario, porque si hacemos una vida normal, pues estamos de alguna manera normal. Estamos diseminando y el virus del sarampión. Los contactos, eso sí que en principio se recomienda no ir a, pues un poco las mismas medidas COVID.
8: A més de persones estrangeres, aquest brot també afecta residents. Una de les persones es va contagiar a la sala d'espera de les urgències. I és que el xarampió és una malaltia infecciosa altament contagiosa causada per un virus. Es caracteritza per l'aparició d'erupcions cutànies a la pell. Una persona amb xarampió és contagiosa, ha dit Esteban, des de 4 dies abans de l'aparició de l'erupció fins als 4 dies després de presentar símptomes.
0: Gràcies, Carme. També hem sabut avui que la Policia Nacional ha detingut a Palma un home per agredir i amenaçar una sanitària i per saltar-se un ordre d'allunyament respecte a un altre professional del mateix centre hospitalari.
2: Els fets van passar el passat dissabte. L'home, que no estava d'acord en l'atenció de la sanitària, va començar a amenaçar-la amb un bastó. Davant d'aquesta situació, va avisar el personal de seguretat i la Policia Nacional. En arribar, els agents van descobrir que l'home tenia vigent un ordre d'allunyament d'un altre metge del mateix centre hospitalari per aldarulls en ocasions anteriors. A més, en entrevistar-lo va reconèixer que havia estat agressiu amb la doctora. Per tot això, va ser detingut com a suposat autor d'un delicte d'atemptat contra el funcionari públic.
0: A Eivissa, els serveis d'emergència recomanen extremar les precaucions en cas d'excursions a zones de muntanya i costaneres després del rescat de divendres passat a l'Ullal d'Anna Coloms. Una de les recomanacions més importants és anar-hi acompanyat. Gemma Guasch.
10: La dona que els bombers van rescatar divendres passat havia sortit de casa seva a les 9 del matí amb la intenció de tornar-hi al migdia. Anava sola i va tractar de tornar pel seu propi peu fins que es va fer mal a un genoll. L'avís, però, no va arribar fins a les 9 i mitja de la nit. José Antonio López és cap de bombers a Eivissa.
11: Lleva muchas horas fuera, está muy cansada, se le ha acabado el agua. O sea, ya la encontramos en unas circunstancias muy complicadas. Y, lógicamente, como iba a hacer una excursión de día, no llevaba linterna. La batería del móvil se acaba agotando. Un fallo que solemos cometer es que intentamos salvarnos nosotros mismos durante mucho tiempo y cuando ya estamos agotados y ya no sabemos qué hacer y estamos muy perdidos, entonces empezamos a avisar a los medios. Lógicamente los rescates son mucho más complicados de noche.
10: És molt important anar acompanyat i també deixar algú avisat de l'hora prevista de tornada. També anar amb l'equipació adequada.
11: Llevar calzado adecuado, el equipo adecuado, agua, comida, todo lo que te vaya a hacer falta, un poco sobredimensionado, ¿vale? Porque si te retrasas o te pierdes, que tengas más agua para poder hidratarte más tiempo.
10: El rescat es va complicar perquè era de nit. Els bombers van muntar una instal·lació de tracció vertical i van pujar la dona, ferida uns 25 metres.
0: I ho dèiem en titulars, augmenten un 30% les consultes de les famílies a Projecte Home sobre la dependència dels adolescents als aparells electrònics. L'entitat confirma que ha detectat un increment respecte dels dos darrers anys en un dels seus programes educatius que aborda les addiccions dels més joves. Segons dades del Ministeri de Sanitat, un 74% dels centres educatius espanyols ja han estat formats sobre l'ús de les pantalles i dispositius digitals.
2: Tot i l'increment de la conscienciació, sobretot per part de les famílies, els experts continuen sent molt crítics en les conductes dels menors en l'utilització de les pantalles. La terapeuta i pedagoga de Projecte Home, Aida Pagès, apunta la falta de control de l'ús com a principal símptoma.
12: La dada més positiva que tenim al final és que hi ha més sensibilització, hi ha més conscienciació sobre aquesta problemàtica. Per tant, tant les famílies com els centres educatius, com els propis joves, cada vegada identifiquen abans les senyals d'un ús problemàtic. Això, i això ens permet a nosaltres, d'una manera precoç, pues, prevenir que la situació s'agregui.
2: La psicòloga especialitzada en infància i adolescència, Merche Garrido, alerta que, tot i algunes dades positives, que molts pares i mares estan normalitzant que els adolescents tinguin a la seva disposició les 24 hores d'aparells electrònics. Garrido subratlla com una de les parts importants de la seva teràpia és empoderar les famílies.
13: Yo trabajo mucho en que vuelvan a tener el control sobre la salud de sus hijos, ¿no? Y el móvil, tener un móvil a cierta edad es bastante, ¿no?, insano. Yo veo que no tienen la sensación de control. Ya se lo he dado y ya no puedo hacer nada. Ya si duerme con él, si pasa todo el día con él, pues es que está enganchado, pero como todos, ¿no? Normalizan él como todos. Y en consulta se trabaja que no, que se tiene que poder retirar el móvil cuando hacen un mal uso, que no tienen, por supuesto, que dormir con él.
2: Segons els experts, la crítica en que els joves són més susceptibles de desenvolupar la dependència de dispositius electrònics estan a l'interval dels 13 als 15 anys.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: L'ocupació dels habitatges de lloguer vacacional per aquesta setmana frega el 100% i el preu per nit és un 30% més car que la resta de l'agost. Així ho explica el president d'Aptur, Antoni Barceló.
14: Pana que se va llogar amb moltíssima antelació. Fa mesos pràcticament que està tot llogat. I ja vàrem preveure, ja ho havíem previst, ja havíem pujat els preus un poc per aquesta setmana, però la veritat crec que si haguéssim reaccionat en més temps, segurament haguéssim pogut treure majors preus i tot.
0: El motiu d'aquest encariment és fàcil de deduir, és que demà passat es produirà l'eclipsi total de sol i les Balears són un dels punts de tot el món on millor es veurà aquest fenomen astronòmic. Ara bé, i a diferència dels habitatges de lloguer vacacional, no té un impacte significatiu en els establiments hotelers. L'única excepció la trobem en els hotels de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11%.
2: Pel que fa als de menys estrelles d'aquesta illa i a la planta hotelera de les Pitiuses i Mallorca, manegen les mateixes xifres d'ocupació i preus que anys anteriors, encara que la quota de la demanda ha pujat 2,4 punts percentuals. Això vol dir que els residents dels països europeus han cercat més vols del que és habitual per venir als Balears per aquestes dates. Carlos Tendra, director de màrqueting i comunicació de l'empresa d'anàlisi de les dades turístiques, Mabrian.
15: La confluència de temporada altíssima i l'eclipse fa que no quedi molt de marge per rebre més gent i pujar preus. Llavors, ha estat una demanda que no hem pogut aprofitar, entre cometes.
2: La presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera, Maria Costa, explica que aprofiten per fer activitats complementàries.
16: Al ser un esdeveniment únic, molts hotels, per exemple, en terrasses, s'han aprofitat de la situació, diguem, han tret benefici, diguem, de l'esdeveniment, fan events a rooftops i hotels que estan preparats per poder oferir algun tipus d'activitat diferent per aprofitar l'eclipse i tal.
2: L'agrupació empresarial d'agències de viatges Aviva es pronuncia en la mateixa línia. Els preus i les reserves dels paquets turístics no s'han vist afectats, és el seu president, Pedro Fiol.
17: Les nostres reserves són reserves de venda anticipada que venen en 3, 4 i 5 mesos d'anticipació i ja t'he dit, no crec que el focus de les persones, dels nostres clients, hagin triat realment venir de vacances la setmana del 12 d'agost precisament perquè hi ha un eclipsi. Algú tal vegada ho farà coincidir.
0: Mentrestant, els bars i restaurants des d'on es podrà veure l'eclipsi ja freguen pràcticament el ple total. En una entrevista a l'informatiu Matí, el president de Pimem Restauració, César Amable, ha explicat que si hi va haver una certa incertesa quan es varen anunciar les restriccions de circulació, poc després ja es van calmar els ànims.
18: Al principi pues, parecía que iba a ser un caos, que nadie va a poder moverse, solamente la gente que tiene las reservas en hoteles. Entonces, a nosotros nos afectó a medida de que fueron pasando los días, se fueron concretando y la gente pues ya fue un poco animándose y que la gente que tiene reservas hechas en las zonas que se ve, pues están bien.
0: Al marge de la vessant econòmica, avui ha estat dia de reunions per a les forces de seguretat de Mallorca. La Guàrdia Civil activarà totes les seves unitats disponibles, s'encarregarà de la part forana i la mà. La Policia Nacional també s'ha reunit avui amb la policia local de Palma. Són qui vigilaran Palma, Manacor i ports i aeroports.
2: La Guàrdia Civil activarà totes les unitats disponibles a les illes, trànsit, seguretat ciutadana, servei marítim, aeri, el programa de drons, Pegasus i el Seprona. La Benemèrita aconsella planificar la ubicació on veure l'eclipsi i seguir les indicacions dels agents Mari Carmen Moyà, és agent de l'oficina de premsa de la Guàrdia Civil.
19: Importante también que prevean con cierta antelación ese desplazamiento. Y sobre todo, también nos gustaría recalcar que es necesario o recomendable que la gente compruebe desde su ubicación si este acontecimiento es visible desde ahí, ¿no? Para evitar ese desplazamiento.
2: La Policia Nacional reforça els serveis de seguretat ciutadana, ordre públic, desplegament de drons i també el control a ports i aeroports. La Policia Nacional demana la col·laboració del ciutadà, és l'inspector en cap, César Pardillos.
20: Creemos, y es importante este punto, que la ciudadanía tiene que considerar y tener claro que el miércoles la seguridad va a ser una responsabilidad compartida. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a poner toda nuestra herramienta, pero necesitamos colaboración de los ciudadanos.
2: Bombers de Mallorca mantindrà actius els quatre parcs de la Serra de Tramuntana i també vigilarà Formentor. El cos demana que s'eviti fer foc i que la gent que vulgui pujar a la serra ho faci preparat. Xisco Bonnin és el cap dels bombers de Mallorca.
21: Que no vagin a llocs que no coneixen, que siguin llocs que la gent ja conegui, que sàpiga perfectament el camí, que duguin equipament, perquè al vespre està clar que no fa molt de fred ara mateix, però que se puguin abrigar una miqueta, que si tenen un problema i s'han de quedar unes hores allà puguin quedar, que duguin aigua, que duguin menjar, que duguin frontals o que duguin llum.
2: El dispositiu de policia i guàrdia civil també té previst que hi hagi unitats de paisà que controlaran les zones de gran concentració de persones per evitar furts i actes delictius.
0: Planificar amb antelació en veure l'eclipsi i com arribar-hi i evitar desplaçaments innecessaris és la principal recomanació del Consell de Menorca, que demana que es planifiqui amb temps i on es vol anar i com arribar-hi. Gemma Carrasco.
3: A Menorca, les principals restriccions de mobilitat arribaran a partir del capvespre. Es tancaran el trànsit a alguns carrers i avingudes pròxims als punts d'afluència més elevada. L'objectiu, evitar embussos. Simon Gurnes, conseller de Medi Ambient.
4: Que hi hagi col·lapse, especialment de cotxes, i deixar les vies lliures per tal que els cotxes d'emergència, els vehicles d'emergència, puguin tenir accés en cas que sigui necessari.
3: Pel que fa a la seguretat, el Consell reforça la plantilla de bombers. Més de la meitat dels efectius estaran de servei durant la jornada. Simon Gurnes.
4: Juntament amb policia local i protecció civil, pues, formarà un contingent bastant potent per cobrir les dues bandes de silla.
3: I a Ciutadella, una embarcació quedarà preparada al port, al Pla de Sant Joan, per intervenir en cas que sigui necessari un salvament a la mà, ja que es preveu una gran afluència d'embarcacions. A terra també es reforçarà la vigilància al Castell de Sant Àgueda i a Torre d'en Galmés, on es controlarà l'accés per evitar danys a les estructures arqueològiques. Per a tothom, el Consell demana evitar desplaçaments innecessaris i, sempre que sigui possible, observar l'eclipsi des de casa. I, sobretot, recomana planificar amb temps on es vol anar i com arribar-hi i no abandonar immediatament els punts d'observació una vegada acabi el fenomen quan es preveu la màxima intensitat del trànsit.
0: Encara sobre l'eclipsi, l'Associació de Consumidors Consubal adverteix la població que circulen falsificacions d'ulleres per mirar aquest fenomen. És per això que l'entitat reclama als consumidors que les comprin en establiments de confiança com farmàcies o òptiques.
2: El president de Consubal, Alfonso Rodríguez, assenyala que hi ha ulleres que han falsificat el segell de la Unió Europea i donen una inexistent garantia de seguretat. És per això que Rodríguez demana als consumidors que vigilin bé la seva procedència.
22: Sí, tenemos unas gafas que ya de entrada no llevan la marca, pues indudablemente lo primero no utilizarla. Y lo segundo, pues denunciar al establecimiento donde se han comprado para que las autoridades lo puedan hacer público.
2: D'altra banda, les ulleres homologades per a l'eclipsi es troben pràcticament esgotades en la majoria de farmàcies òptiques i establiments especialitzats de les illes. La demanda massiva ha superat totes les previsions locals i els proveïdors no garanteixen els enviaments a temps.
23: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
24: Calor?
25: Moscars?
24: Gelats que se desfan massa ràpid?
26: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
25: Com les ganes de passar-ho bé.
24: I les converses que enganxen.
25: Les rialles.
24: La bona companyia.
26: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
23: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
27: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Dues i 23 minuts, continuem amb el repàs a l'actualitat. A Eivissa, l'establiment d'una quota anual de cotxes que es poden llogar ha posat sota la lupa els particulars que lloguen el seu vehicle privat pel seu compte. El Consell ho considera intrusisme dins el sector del rentacar i ha començat a sancionar aquesta pràctica. David Ventura.
28: Enguany, la limitació d'entrada de vehicles estableix una quota de 14.000 per a les empreses de lloguer. Fora d'aquesta quota no es pot llogar un vehicle a Eivissa. Entre l'any passat i enguany, el Consell ha obert 52 expedients sancionadors. És Roberto Algaba, director insular de mobilitat d'Eivissa.
29: Cuando pusimos la regulación de vehículos, que pusimos cupos a los rentacar, ellos nos pedían qué iba a pasar con la gente que no tenía cupo, ¿no? Entonces nosotros les sentamos en la mesa de lucha contra el intrusismo porque consideramos que el que está alquilando fuera de cupo está haciendo intrusismo.
28: El lloguer entre particulars està permès al conjunt de l'Estat i operen des de webs que són legals. Però als interessats no se'ls informa que a Eivissa aquests vehicles no entren dins la quota de vehicles de lloguer i que, per tant, estan fora de la llei.
29: Son webs que en la península pueden funcionar y son legales porque no hay una ley que regula la comercialización de vehículos para evitar. Tú en Madrid puedes ir a estas páginas web y alguien que te alquile un vehículo. Eso en otros sitios es legal, pero en Eivissa desde que entra la ley de regulación y se pone unas condiciones a los rentacar para comercializar sus vehículos, pues se pone para todo el mundo.
28: El Consell ja ha cobrat 17 sancions, entre elles pel lloguer de 5 autocaravanes.
0: A Menorca, es Mercadal i Fornells disposen des d'avui de zones verdes d'aparcament per residents. La mesura és una prova pilot que es podria ampliar i que ha estat més que ben rebuda pels residents que aquest matí feien cua per demanar la seva targeta d'aparcament. Ens n'informa Cristina Tomàs.
5: Cada estiu és més complicat aparcar a Es Mercadal, sobretot per als residents.
6: Yo a veces lo dejo a la calle y me cuesta.
7: Yo tengo parking, pero los jueves aquí es imposible aparcar.
6: Es difícil, sobre todo en estas fechas.
7: Y ya los días de cada día también está costando.
5: Una situació que l'Ajuntament vol canviar amb una prova pilot que comença aquest dilluns. Zones verdes d'estacionament exclusiu per a residents. L'objectiu, facilitar l'aparcament per als vecins i vecines a prop de casa seva, sobretot durant els mesos de més afluència. Sentim Elena Vilchez, regidora de Mobilitat d'Es Mercadal.
8: Sabem que aquest estiu tenim un problema d'aparcament, no? Sobretot per la part de turisme i de visitants que tenim en els dos pobles, i el que volíem era potenciar zones d'aparcament exclusives per a aquests residents, perquè quan arriben de fer feina puguin trobar un lloc per aparcar.
5: De moment s'han habilitat dues zones a Es Mercadal amb prop de 60 places i una a Fornells amb una trentena. Més d'un centenar de residents ja han sol·licitat la targeta de forma telemàtica, però aquest dilluns era el primer dia que es podia demanar de forma presencial. Qui encara no la tingui la podrà sol·licitar durant tota aquesta setmana de 8 a 10 del matí. Una mesura que de moment serà experimental i que servirà per comprovar si aquestes zones verdes ajuden a alleugerir un dels problemes més habituals de l'estiu a Es Mercadal i Fornells, la manca d'aparcament.
0: Avui encara ressonen les veus, les valoracions sobre la manifestació a Solla contra la saturació turística. Avui el Partit Socialista ha denunciat el que considera un fracàs del model turístic del PP a Mallorca i ha reclamat un canvi de rumb immediat.
2: Els socialistes creuen que la legislatura està marcada per la saturació estival, el descontrol i una gestió basada en eslògans i no en decisions. Amb les darreres dades conegudes la setmana passada sobre l'arribada d'un 3% més de turistes que l'any passat durant el primer semestre de l'any, el PSIP adverteix que mentre el Consell parla de sostenibilitat i convivència, la realitat és la d'un territori col·lapsat. La formació denuncia carreteres saturades, dificultats creixents d'accés a l'habitatge i una oferta turística il·legal que actua, afirma, amb una impunitat alarmant. Escoltem el conseller del PSIP, Andreu Serra.
9: Cada vegada més lloguer vacacional il·legal, cada vegada més turistes i cada vegada més baixa protecció del que és el nostre sector econòmic principal, que és el sector turístic. Se l'estan carregant en les polítiques del PP i hem de dir basta, la ciutadania ha dit prou.
0: Per la seva banda, el govern defensa les polítiques de contenció que du a terme aquesta legislatura en clau turística. La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha destacat la bona convivència que hi va haver dissabte durant la protesta, ben diferent, afirma, de l'atenció a la manifestació de Palma.
10: Manifesten màxim respecte per aquestes manifestacions, traslladar que se va fer en un marc de convivència totalment pacífica i que el govern és molt conscient des del primer moment de que aquestes illes necessiten aturar i que no seguir creixent i anar i posar mesures contra que pot ser en aquell moment el turisme il·legal, tota l'oferta de turisme il·legal.
0: La prioritat del govern estatal i el de Ceuta és el reagrupament familiar dels menors migrants que romanen a la ciutat sense cap adult de referència després de l'entrada massiva de persones de fa 10 dies. Desenes d'aquests infants i joves, segons el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, segueixen encara sense registrar.
11: Esa es la primera de las medidas, el reagrupamiento familiar con respecto a los menores que están en Ceuta. Para ello hay que hacer un proceso que no es fácil, pero que tiene que ser el prioritario con el gobierno de Marruecos, también con los menores, con su familia, para que pueda darse ese reagrupamiento familiar.
0: D'altra banda, milers de persones adultes, es calcula que entre 8 milions a 1.000 romanen als carrers de Ceuta.
2: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha demanat un comandament únic a l'Estat per a millorar la gestió

0: El seu rebuig a la immigració descontrolada després, això sí, que Itàlia incrementés els controls a turistes espanyols.
1: Espanya ha establert controls fronterers amb Itàlia fins al setembre davant la negativa d'Itàlia de retirar els seus controls a ports i aeroports als espanyols.
0: Són les 2:30, titulars. Detectat un brot de sarampió a Mallorca.
1: De moment hi ha 6 persones contagiades. El primer diagnosticat ha estat un turista menor d'edat estranger que es trobava de vacances a l'illa i va anar a Sones Passes el dia 19 de juliol. Entre els contagiats hi ha persones de diferents edats que es troben en aïllament domiciliari i cap d'elles ha necessitat hospitalització. Dels 6 afectats, 5 no estaven vacunats, per això Salut insisteix en la importància de la immunització.
0: L'eclipsi dispara els preus del lloguer turístic un 30%.
1: Com és habitual, l'ocupació dels habitatges vacacionals per aquesta setmana frega el 100%, mentre que el fenomen no té un impacte significatiu en els establiments hotelers, més enllà que les reserves s'han produït amb més antelació. L'única excepció la trobam en els hotels de 5 estrelles de Menorca, que s'han encarit un 11%. Els bars i restaurants freguen el ple total.
0: Es Mercadal i Fornell disposen des d'avui de zones verdes d'aparcament per residents. La mesura és una prova pilot que es podria ampliar.
1: De moment s'han habilitat 2 zones a Es Mercadal en 60 places i una Fornells amb una trentena. Més d'un centenar de residents ja han sol·licitat la targeta d'aparcament, una mesura que de moment serà experimental i que servirà per comprovar si aquestes zones verdes ajuden a alleugerir un dels problemes habituals de l'estiu, la manca d'aparcament.
0: El Partit Popular exigeix transparència a Aena pel vessament d'aigües fecals al Parc Natural de Ses Salines.
1: Els populars demanaran si la depuradora de l'aeròdrom d'Escodolà té capacitat per atendre l'alta demanda. Ja fa 72 hores que la platja d'Escodolà està tancada al bany. Avui s'han tornat a prendre mostres després que donessin positiu en tres rocs.
0: A Ceuta, el president ha reclamat al govern estatal un centre d'internament de migrants i que se n'acceleri l'expulsió.
1: Segons Juan Jesús Vives, encara hi romanen entre 8.000 i 10.000 persones migrants a la ciutat autònoma. Molts són menors que esperen un acord de Madrid en les comunitats sobre la seva acollida.
0: I en aquesta hora, gran part de les Balears estan en avís groc o taronja.
1: L'alerta més elevada és a l'interior i ponent de Mallorca, on els termòmetres s'enfilaran gairebé fins als 40 graus. D'altra banda, les Pitiuses, Menorca i nord i nord-est de Mallorca, l'avís és groc i les temperatures màximes previstes són de 38 graus.

0: Informatiu migdia. Esports.
1: Molt bon dia, Toni Fuster.
2: Molt bon dia.
1: Comencem amb futbol, aquest espai dels esports. El Reial Mallorca es prepara per iniciar dissabte la competició de Lliga.
2: Punt i final a la pretemporada amb 4 victòries i un empat. Dissabte comença el millor. El campionat de la Lliga Hypermotion, la segona divisió, i serà contra el Reial Valladolid a les 9:30 del vespre a l'estadi Sant Moix. Els mallorquinistes arriben bé a la cita, sense haver perdut cap partit amistós, en 6 cares noves i amb un rècord en traspassos d'uns 53 milions d'euros. Avui la plantilla descansa i demà a les 9 del matí a Sant Bibiloni faran la primera sessió d'entrenament de la setmana. I un cap de setmana que ens deixa un darrer empat a un contra l'Elderberg alemany, un partit marcat per l'expulsió al primer minut del central Abu Sumajoro, que va deixar en 10 jugadors al mallorquinistes, condicionant l'enfrontament davant un rival ascendit a la Bundesliga que no va donar molts problemes. Darrer amistós s'havan d'arrencar la setmana de competició de Lliga i en el qual el Club Vermell va anunciar la renovació de Manu Morlanes fins al 2031. I en el capítol de traspassos, el del migcampista portuguès Samu Costa a l'Al-Nasser. Samu posa punt i final a 3 temporades, una operació que s'ha tancat per 22 milions d'euros i de la qual el Mallorca ingressarà aproximadament de 8,2, ja que l'Almeria es reserva un percentatge de la plusvàlua del futbolista. Samu Costa, de 25 anys, va arribar a Sant Moix l'estiu del 2023, procedent precisament de l'Almeria. En aquestes 3 temporades ha disputat més d'un centenar de partits en la camiseta del Mallorca i s'ha convertit en una peça important de l'equip. Ara fa les maletes per jugar a l'Aràbia Saudita, on compartirà vestidor amb els seus companys portuguesos Cristiano Ronaldo i João Félix. Amb el 22 milions d'euros del traspàs, Samu Costa es converteix en la venda més important de la història del club. El futbolista portuguès s'acomiada del Mallorca després de 3 temporades amb un missatge d'agraïment a l'afició vermella que diu que l'ha fet sentir com a casa.

0: casa i amb un clar ens veiem a primera. Pel que fa a incorporació, de moment 6 cares noves, el porter Arnau Tenas, el defensa Arnau Puigmal, el migcampistes Antonio Roca, Àlex Sala i Josep Cerdà i el davanter Adrián Fuentes. A les pròximes hores podria arribar també l'estrena del Saragossa Adrián Lisso. I a la primera federació, més fitxatges per la U d'Eivissa. El conjunt pitius incorpora José Carlos Lazo i Manu Justo, dos jugadors amb experiència per a la davantera del conjunt que entrena Raúl Llona. Lazo ja ha fet feina avui a l'estadi Can Misser. Víctor Sancho, bon dia.
1: Bon dia. L'atacant de Sanlúcar de Barrameda ha saludat aquest matí els seus nous companys, però ha estat en la sessió matinal al gimnàs. Està previst que aquesta tarda, en un entrenament a porta tancada, ja fonyi la gespa. José Carlos Lazo suma més de 200 partits a segona divisió i 11 a primera, 10 amb l'Espanyol i un amb l'Almeria. Arriba de l'Albacete, on la passada temporada va jugar fins a 14 partits com a titular a la divisió de plata. Lazo arriba en principi per substituir la baixa de llarga durada de Liberto Beltrán. El fitxatge de l'exjugador del planter del Real Madrid va estar anunciat el passat dissabte juntament amb el del punta Manu Justo, que arribarà aquesta tarda a l'illa. L'Eivissa de Raúl Llona va disputar també el passat dissabte el primer amistós a Can Misser, amb victòria per 1-0 contra la Societat Esportiva Eivissa de Tercera Federació, amb un bon gol d'Ander Joldi, una de les sensacions en aquesta pretemporada. Raúl Llona va apostar per un punta del filial Beltrán. Javier Eslava, que avui sí que ha entrenat amb el grup, no estava disponible encara, i Manu Justo, davanter que coneix bé de la Cultural i Deportiva Leonesa, s'afegeix avui al grup. L'Eivissa, a més, treballa en la contractació d'altres davanter i ha fet una oferta per l'ex del Tenerife, Jesús de Miguel, un dels més cotitzats a Primera Federació.
0: Gràcies, Víctor. L'Illa Balears Palma Futsal disputarà divendres a les 9 del vespre el primer partit de pretemporada. Ho farà amb el millor partit possible, la reedició de la darrera final de la Champions. L'Sporting de Portugal, vigent campió d'Europa, serà el rival del Mallorquins al trofeu Ciutat de Manacor, Memorial Miquel Jaume. Un partit que s'ha presentat avui a la capital del Llevant. Sentim el president del Palma Futsal, José Tirado.
2: Vamos a poder disfrutar del partido de presentación del Ciudad de Manacor, el Memorial Miquel Jaume, que yo creo que va a ser un auténtico partidazo. Estamos hablando de la final que vivimos hace pocos meses entre el Palma y el Sporting. Una muestra de intenciones, ¿no? Y si queremos competir con los mejores y estar a un nivel altísimo, pues qué mejor nivel que enfrentarse el primer partido casi al Sporting de Portugal, que como todos sabéis, de amistoso tendrá poco.
0: Després del Ciutat de Manacor, els d'Antonio Badillo partiran a Galícia per enfrontar-se a equips com l'Oparrulo o la selecció d'Indonèsia. El darrer cap de setmana d'agost disputarà a Portugal el rècord internacional Màster Futsal, amb la presència de Benfica, Jimbe Cartagena i, novament, l'Sporting de Portugal. Uns partits de pretemporada que podreu veure per IB3 Televisió.
2: Muy contentos, también agradecer a la casa IB3 la apuesta que hace conjuntamente con el club para que todos los telespectadores de IB3 y los aficionados al deporte y sobre todo al fútbol sala y al Palma pues podamos ver prácticamente toda la pretemporada en directo en IB3, ¿no? Yo creo que es una pretemporada de lujo y yo creo que más lujo todavía que a través de nuestra televisión podamos ver todos los partidos en directo, ¿no?
0: Tota aquesta preparació del Palma Futsal per arribar de la millor manera al primer títol en joc, la Supercopa d'Espanya, que disputarà el 5 i 6 de setembre al Palau Blaugrana de Barcelona. Per la mare de bàsquet, la jugadora mallorquina Marta Llompart s'ha proclamada campiona d'Europa sud de 8 en la selecció espanyola. El combinat nacional dirigit per Isaac Fernández va superar amb molta solvència França per 46-82 a la gran final i revalida així el títol aconseguit l'any passat. Llompart, que va tornar a ser la base titular de l'equip espanyol, va disputar 22 minuts i va contribuir al triomf amb 11 punts, 4 rebots i 8 8 de valoració. Amb aquest nou títol, Espanya es confirma com una de les grans potències del bàsquet europeu de formació, mentre que Marta Llompart, una de les joves jugadores mallorquines amb més projecció, suma un nou èxit internacional al seu palmarès. I pel que fa a l'absoluta, la selecció espanyola prepara a Madrid el Mundial que disputarà al setembre a Alemanya. El combinat espanyol amb les mallorquines Alba Torrens i Elena Puello disputarà divendres el primer partit de preparació. S'enfrontarà precisament a Alemanya, l'anfitriona del torneig. Ja la pròxima setmana, Nigèria i Bèlgica seran els seus rivals en un triangular que es tindrà lloc a Tenerife. En motociclisme, Isaac Guevara ha acabat cinquè al Gran Premi de la Gran Bretanya disputat ahir al circuit de Silverstone. El mallorquí, que va sortir des de la pole i va comandar la cursa durant la primera part, va patir problemes mecànics que li varen fer perdre posicions volta rere volta. La victòria va ser per a Philip Salac, mentre que Manu González va acabar segon. De fet, Isaac Guevara hauria estat sisè si González no hagués comès una errada a l'última volta quan va començar a celebrar el que pensava que era la victòria. Amb aquest resultat, González manté el lideratge del Mundial i Guevara continua segon a 42 punts del pilot madrileny. Així ha analitzat el mallorquí la cursa.
3: Falta de 7-8 vueltas para el final, la moto de repente ha pegado un cambio muy bestia y ha empezado a botar muchísimo de delante, que era incapaz casi de defender las posiciones, tenía que dejar pasar a la gente porque si no me iba al suelo, entonces no lo he entendido muy bien. Frustra muchísimo porque después de un fin de semana muy bueno y con mucho potencial, que me veía para poder conseguir la victoria hoy con bastante comodidad, me he visto perjudicado no por mi físico sino por culpa de la moto.
0: Pitjor va anar ahir el Gran Premi per als altres pilots balears. A MotoGP, Joan Mir va caure la primera volta al circuit de Silverstone i va haver d'abandonar. Per la seva banda, Augusto Fernández va acabar darrer en una cursa que es va adjudicar l'espanyol Raúl Fernández. Escoltant Joan Mir i Augusto Fernández.
4: Bueno, ha estat una llàstima. Havíem fet un cap de setmana molt bo fins a carrera. M'ha tocat un pilot, no te sé dir qui ha estat, però bueno, un toque a la primera curva m'ha fet que caure i també he tirat en Àlex per aquesta raó. La pròxima carrera ho tornarem a intentar.
5: Bueno, ha estat un cap de setmana dur. Personalment, aquests cap de setmanes me serveixen per tornar a agafar ritme, tornar a ficar-me en aquest ritme de carrera, que mos ve bé després per provar coses.
0: En ciclisme, la mallorquina Mavi Garcia ha acabat en el top 20 del Tour de França femení. Mavi va finalitzar 20a 41 minuts i 50 segons de la guanyadora i va pujar al podi de la classificació per equips. Ahir es va disputar la darrera etapa en sortida i arribada a Niça i la victòria va ser per a Demi Vollering, que també es va adjudicar la classificació general. La neerlandesa, a més, fa història en convertir-se en la primera ciclista que guanya el Tour de França femení en més d'una ocasió. I per va mare de vela, gran actuació de la regatista balear Paula Barceló. La mallorquina ha aconseguit la medalla de plata a la San Pedro Olímpic classe regata a Califòrnia, fent parella amb Maria Cantero. La regata era la cinquena i darrera prova del circuit internacional Sailing Grand Slam. La tripulació espanyola, única representant nacional a la competició, ha aconseguit així un gran resultat al mateix camp de regates que acollirà els Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. I Xuaco García Rigo, regatista del Reial Club Nàutic de Palma, s'ha penjat l'ossut 16 d'Ilka 4 al Campionat del Món Juvenil, disputat a Aarhus, a Dinamarca. El mallorquí va imposar una flota de 132 participants de la seva categoria i a més va fer el 14 de la classificació absoluta masculina. I a tot això també hem de dir que demà arranca la competició Illes Balears Clàssics amb 39 embarcacions inscrites. Ho organitza el Club de Mar de Palma i en la primera cita del calendari a les Balears de les grans competicions de vela clàssica. I per acabar, una notícia més agredolça. Ens arriba al món del pàdel. La menorquina Gemma Triay s'ha quedat sense el títol a Londres. Triay i la seva companya, Delphi Brea, han perdut la final contra Martina Calvo i Clàudia Fernández per 7-5 i 6-3, després d'un partit que ha durat 1 hora i 45 minuts. Calvo i Fernández guanyen així el seu primer títol com a parella.
6: Gràcies, Toni. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita pausa i quan tornem, continuem amb el repàs a l'actualitat.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu.
8: Este 12 de agosto, con motivo del eclipse solar, habilitamos un dispositivo especial de movilidad, seguridad y servicios esenciales en la playa de Palma. Consulta la guía para vivir el eclipse de forma segura y responsable en nuestras redes sociales y en palma.es. Ayuntamiento de Palma.
9: IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
7: A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
6: Hi ha coses que no canvien.
7: IB3 Ràdio.
6: La platja d'Escodolà Sant Josep continua tancada al bany des de divendres. Els ecologistes varen denunciar el vessament d'aigües fecals de la depuradora de l'aeroport d'Eivissa al matí. Hores després, Sant Josep prohibia banyar-s'hi. En un comunicat explicava que les analítiques mostraven valors fecals nocius per a les persones. El Partit Popular ha demanat avui explicacions a ENA davant d'aquest vessament. Helena Gregori.
10: Sant Josep ha pres mostres de l'aigua aquest matí per analitzar-la. Ara mateix tota la zona que desemboca al torrent de Safon de la platja d'Escodolà està precintada al bany. El Partit Popular exigeix transparència a ENA i demana si la depuradora té capacitat per atendre l'alta activitat aeroportuària durant els mesos d'estiu. Els populars interpel·laran a ENA tant al Senat com al Congrés dels Diputats. Escoltam el diputat eivissenc José Vicente Mariboso.
11: No podemos ser muy buenos para generar ingresos y quedarnos después los eivissencos con los residuos y los impactos ambientales que genera la actividad aeroportuaria y que genera AENA. La transparencia es también una obligación ambiental y los ciudadanos tienen derecho a saber qué se ha vertido, durante cuánto tiempo, en qué condiciones.
6: Tot això quan el Servei de Neteja del Litoral del Govern ha retirat durant el mes de juliol més de 7.100 quilos de residus de la mà i del litoral de les illes. Això vol dir 231 quilos de mitjana cada dia, en què el plàstic suposa un de cada dos residus recollits a la costa.
12: La fusta representa el 33% dels fems recollits, mentre que altres tipus de residus suposen un 9,7%, la matèria orgànica el 2,6%. El servei també ha detectat durant el juliol un augment de la presència de grumers a les zones de bany. Amb la recollida de 10 quilos de diferents espècies, no s'ha detectat ni recollit cap exemplar de caravel·la portuguesa. El dispositiu de neteja, que continuarà operatiu fins al dia 30 de setembre, està format per 23 embarcacions, 15 de platja i 8 de litoral.
6: També aquest juliol s'ha constatat que la temperatura mitjana mundial de la superfície de la mà va batre tots els rècords. Va arribar als 20,9 graus i sobrepassa el màxim anterior, que va ser 7 centèsimes més baix, registrat el juliol del 23. Són dades del Servei de Canvi Climàtic Copernicus.
12: Europa s'han batut rècords de temperatura a l'Atlàntic i al Mediterrani associats a onades de calor marines intenses. Unes temperatures altíssimes al mes de juliol que s'estenen ara a l'agost, perquè recordem que fa només uns dies us informaven que s'havia assolit la temperatura més alta mai registrada a la Mar Balear, en concret prop de 33 graus a la boia de Sa Dragonera. En l'àmbit internacional Internacional, el Servei Copernicus, també observa temperatures extremes al Pacífic relacionades amb els fenòmens de meteorològic com conegut com el Niño, que encara s'espera que agafi més força els pròxims mesos.
6: Ja n'hi ha qui pensa en l'etapa posterior a la calor forta de l'estiu, les tempestes i les inundacions, i dels comerços de les illes ja disposen d'una guia per prevenir i minimitzar els danys que ocasionen les fortes pluges que poden arribar quan baixi la temperatura, una demanda del mateix sector que recull recomanacions pràctiques per actuar.
12: La guia emmarcada en el programa InuncaIP organitza les actuacions en tres fases, abans, durant i després de la tempesta, i recull consells pràctics sobre la protecció del local, les instal·lacions, la mercaderia i la documentació, així com recomanacions per garantir la seguretat de les persones i facilitar la represa de l'activitat una vegada finalitzada l'emergència. Alejandro Sáenz de San Pedro és el conseller d'Empresa Autònoms i Energia.
13: És una guia muy pràctica, muy de sentido común, con pautas para indicar lo que hay que hacer antes de los avisos, durante y después de la tormenta. Es decir, unas pautas básicas de ante los avisos de emergencia, qué es lo que hay que hacer en el comercio, qué es lo que tiene que hacer frente a los temas de seguridad, material, personas, durante la tormenta y posterior a la tormenta.
12: La iniciativa respon a una demanda expressada pel mateix sector comercial, que havia traslladat la necessitat de disposar d'un document senzill, clar i accessible que reunís les principals recomanacions per actuar abans, durant i després d'una tempesta o una inundació. Mateu Conill és el president de la Confederació Balear de Comerç.
14: Estic molt contents de que avui, a més, ens hagi el tanc tenint aquí a la mà, que a qualsevol moment pot haver una dana, entonces que tinguem això ja llest i que els comerços estiguin ja amb una sèrie de normes que almenys puguin saber què han de fer en tot cas de que donin una alerta vermella per una grana.
7: Escoltant l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
6: I quan són les 2:51, anem fins a Sineu, perquè avui el poble celebra una de les festes més marcades del seu calendari. És el MUC, aquesta festa que va néixer el 2004 com una broma i ha quedat ben arrelada. Allà hi ha la nostra companya Neus Pericàs, que ha fet un seguiment durant tot el matí de la festa. Neus, bon dia.
15: Bon dia, sí, de som ara a Sineu, el poble que avui s'ha vestit de rosa, on hi ha un ambient ben festiu. Tots són rialles, música, molta gent tirant aigua i sobretot molt de sentiment sineuer.
16: Ja som del Sineu, del Sineu, del Sineu, ja som del Sineu, del Sineu, del Sineu.
15: Tot ha començat al Puig del Reig a les 11, on carrosses, cotxes, motos i bicicletes ben decorades hi han pujat per invocar el MUC. Allà s'hi han jugat els tradicionals jocs d'estirada de corda i la tirada d'ous de guàrdera. El guanyador ha estat qui ha tingut l'honor de fer sonar el corn que ha invocat aquest dimoni rosa, un moment ple d'emoció.
17: Ha anat superbé, és molt emocionant sempre i és un moment que esperem tot l'any. I res, que vols dir en Sineu, tio!
15: Tot seguit, tothom ha tornat cap al poble a la plaça de l'Ajuntament per conèixer qui faria el pregó en guany, el secret millor guardat de totes les festes. Ha estat la glosadora Maria Magdalena Mangual, que ha fet un pregó repassant tota l'actualitat mallorquina en torre i vindicatiu disfressada d'eclipsi.
18: Defensar les persones que vivim aquí, defensar els drets humans, defensar els drets de les dones. Bona, perquè dimecres s'atura el món a Mallorca, sembla, residents, pareix que no tenim dret a veure-lo i per si un cas aquí, que hi ha molta gent de Mallorca, endur-hi l'eclipsi, si aneu. No mollin, que s'haguessin fent d'aquesta festa tan seva i tan reivindicativa i que visca la muca, el muc i la mucada.
15: Més tard, a les 5:30, serà la muca que apareixerà pels carrers del poble. Escoltam el poble cridant-la. I així seguirà la festa fins a les 9 del vespre, quan el tema de Frank Sinatra a New York doni per enllestit el dia. Recordeu que si veniu és imprescindible venir de color rosa, com més vistós millor, i que el poble està ben ple de gent, per tant es demana precaució i responsabilitat.
6: Gràcies, Neus Pericàs, en directe des de Sineu. Prenem nota d'aquestes, totes aquestes recomanacions que ens feia la nostra companya. Són les 2:53. Seguim amb la crònica cultural. Les restes del vaixell Torre de l'Oro naufragat davant la costa nord de Ciutadella l'any 1921 tornen a sortir a la llum més d'un segle després. Els amics del Museu de Menorca són marinistes voluntaris del Club Nàutic de Ciutadella, n'estudien les restes Fanny Mateu.
19: El tràgic accident va partir el vaixell en dos i anys després bona part de l'estructura va ser desballestada amb dinamita. La pròxima passa serà delimitar el jaciment i intentar localitzar les restes de la popa del Torre de l'Oro, que ja ha quedat registrat a la Carta Arqueològica Subaquàtica de Menorca. Octavi Pons és l'arqueòleg d'Amics del Museu de Menorca.
20: Els diaris principals de Menorca d'aquella època van recollir el que era el naufragi, perquè va ser bastant tràgic, de 24 tripulants només se'n van salvar dos.
6: Més de patrimoni, perquè l'Església dels Sagrats Cors de Palma, situada al carrer de Sant Gaietà, demà s'inaugura la instal·lació de la Mare de Déu Morta, que impulsa des de fa 23 anys la Fundació Amics del Patrimoni, que enguany per primera vegada va a càrrec. Sandra Martínez, bon dia.
21: Bon dia.
6: D'un membre ordenat de l'Església, mossèn Nadal Bernat.
21: Que a banda de lloar la figura de la Verge amb aquesta tradició tan arrelada a Mallorca, ha volgut també retre homenatge als artesans de la llatra, la típica del Llevant de Mallorca. És per això que 12 estormies, els seients tradicionals de llata farcits de serradís, simbolitzaran els 12 apòstols que acompanyaren la Mare de Déu. Estormies coronades per les crestes de Valldemossa, les úniques que queden de les processons que es feien el dia de l'Assumpció a l'illa.
22: Aquestes dones, aquests homes, que durant generacions encara ara artesanalment segueixen fent llata, o aquestes crestes de Valldemossa que pareix mentida que quan tot ha desaparegut encara conserven aquesta tradició.
21: Fins ara aquestes intervencions contemporànies en els llits de la Mare de Déu adormida, impulsats des de la Fundació Amics del Patrimoni, els havien protagonitzat artistes de reconegut prestigi com Milton Becerra, Pep Guerrero, Yannick Bu i Ben Jacobert o Susi Gómez. Tot un repte pel mossèn, que ha rebut la proposta d'una forma particular.
22: Este vessant espiritual, evidentment, i la meva vocació sacerdotal, i per una altra banda la vocació artística d'estar i conèixer i viure aquest món de l'art i de plasmaró.
21: L'acte d'inauguració tindrà lloc, com dèiem, demà, quan passin 15 minuts de les 8 del vespre, i la instal·lació romandrà oberta una setmana.

0: És una casa més del poble, amb façana de pedra tradicional i just al davant de l'església, però quan obres la porta et capbusses en un espai eteri, de parets emblanquinades i on les obres d'art copsen l'espai. La galeria Sapleta Freda és un patrimoni desconegut de Son Cervera, arrelat a la seva cultura i, sobretot, al món artístic, i ara compleix 50 anys.
1: És una efemèride que se celebrarà avui amb una taula rodona i una conversa amb un dels seus fundadors, Antoni Esteve. Era l'any 1976 quan va decidir reformar la construcció amb Miquel Cervera i crear aquest espai de trobada artística de més de 400 metres quadrats. La regidora de Cultura Cerverina, Almudena Rodríguez, n'explica els inicis.
2: En un punto de patrimonio nuestro, ostras, creo que es muy potente para el pueblo. Este proyecto impulsó Son Cervera en el modo del arte, de la cultura. Desde su comienzo fue una apuesta muy ambiciosa para acercar el arte al pueblo. Ya en su inauguración acogió artistas de primer nivel como Miró, Chillida.
1: L'acte serà avui a les 7 de l'hora baixa a la galeria de Sapleta Freda i per gaudir de les seves exposicions l'espai resta obert de dimarts a diumenge al capvespre.
0: I fem ara, Sandra, un cop d'ull a l'agenda musical d'aquesta setmana. Com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola. Que començam a Ciutadella amb els protagonistes, un dels grans hits d'aquest estiu viral a les xarxes socials que fan doble aturada a Ciutadella.
1: Sí, parlem de Xavier, el tècnic de so, aquesta cançó, i això vol dir que parlem de la Ludwig Bank, que actuaran avui i demà, com dèiem, al Teatre Casino de 7 de gener de Ciutadella. Amb 4 discos publicats en tan sols 4 anys, la Ludwig ha conquerit públic i crítica amb un univers propi on conviuen l'humor, la ironia i unes lletres tan esmolades com brillants, amb aquesta cançó que, com dèiem, ha estat un dels reptes de l'estiu. A Maó es claustra dimecres les cites amb Júlia Colom, que ens presenta el seu Paradís, un treball on la cantautora manté la seva identitat i l'herència de la tornada mallorquina per anar més enllà i jugar amb el pop complex i emocional. El concert serà a partir de les 9. Porque fuera tóxica como veneno, pero me falta el aire desde que no estás. Quizá no me trajese nada bueno. I divendres, al límit ja del Ferragosto, del pic de l'estiu, girem l'ullada cap al jardí, cap al recinte del Mallorca Live de Calvià, perquè allà ens espera De La Osa. Després d'un any allunyat dels focus, consolidat com una de les figures més influents del rap espanyol, l'artista torna amb La Madrugà, on ha comptat amb col·laboracions d'Andrés Calamaro, Nicki Nicole i Quevedo, entre d'altres, i que ara tindrem l'oportunitat de veure en directe. I ja entrant al cap de setmana, entre mig de verbenes i festes vàries, la nostra darrera aturada torna al claustre de Maó, on hi trobarem Alfred García amb una nova gira més rumbera i festiva, després d'haver-se consolidat com un dels artistes més estimats i versàtils del panorama actual. L'actuació també a partir de les 9. Que fa somriure un cor i les ferides.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Seguint de prop, amor al vent. Et vull veure, fent cançons.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Ràdios Castell, fent poble, fent cultura, fent companyia.
1: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat, de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat.

0: seul je reste.
1: Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

mànecs, entrenaments milicians purs. Nin obrer va patir tanta saudade, jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules, al camp són aules i esteu accent poesia. De

Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

La llum dels fars mos il·lumina dins la fosca de la nit, amb el gust de sal marina i l'escalfor que té el teu llit, la teua aigua cristal·lina i el teu cos despuat. Jo tot cert mentre camines quan la lluna s'amaga a terra dura i llegendària, rodejada de penyals. La roca mil·lenària aguanta tots els temporals, asseguts a la terrassa, mentre es va ponent el sol, observant la gent com

observances meravelles que tinc al meu voltant. El cel tot ple d'estrelles i tu que ets la més brillant. Ets la cosa més polida que jo mai hauré vist.

I un pagès a la Masté, un missatge per llaurar, el primer que va trobar, ja se venen des lloguer, Déu faci que llauri bé, en tenir un bon bestiar.

0: Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
1: Vidres, cartó, launes, escoltau un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa

Ràdios Castell. Centres.4 de la freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Ràdio Es Castell, 103.4 de sa freqüència modulada.
1: Assegut a la fresca...